Et en molès, trobem Zix Gamboa. Zing tertan integraló a cartot. En un nicarrom en magnífic entuin. Desgarrat estem a valor i polbuin. Ei, amb l'estro i més excambor. Es intertan integraló a cartot. En un nicarrom en magnífic entuin. Desgarrat estem a valor i polbuin.